Mólvan ní dublíní haá bail a ha clí a fó se go dí electricitat e gradio na lifa céidir a sépon ka cachar FM. Smi se jaume bidanes a gustatu e gestoc leclar specialta kiolnua. Mi mi gut sigues a electricitat a radio na lifa al 106.4 de l'FM. Aquí amb un servidor, Jaume Vidanes, avui amb el nostre especial dedicat a novetats musicals. Portàvem ara uns dies de vacances i tornem doncs amb temes increïbles, incloent aquest Saint-Étienne anomenat GLAD. És la formació londinenca que ens entreguen, bueno, estan a punt d'entregar-nos nou llarga durada per aquest 2025. I continuem amb el darrer senzill que ens arriba des de Euro Country. És el tercer i esperadíssim llarga durada de l'artista dublinesa Simat. De fet, surt just ara a la mitjanit, és el 29 d'agost. I bé, doncs, per celebrar-ho, et posem aquest gran, gran senzill, molt emotiu, comença cantat en irlandès i després, bé, té com moltes referències a Irlanda, sobretot a la Irlanda del Celtic Tiger. Gran, gran senzill, gran lletra, recomano molt tant el vídeo com el líric vídeo per entendre-la una mica millor. És Simat, Euro Country.

Ready to live a lie és el nom del cinquè llarga durada de la formació sueca Sally Shapiro, aquest duo que ens entrega un altre àlbum ple de sintetitzadors, evocadors I amb aquest so tan inconfundible que ens arriba a través del segell estatunidenc Italians Do It Better. Escoltaves Did You Call Tonight? I continuem ara amb Sega Bodega, que acaba de fer una col·laboració increïble amb Judy Line. O sigui, aquí tenim una barreja entre aquest artista resident al Regne Unit d'origen irlandès I Judy Line que arriba de Cádiz de Caños de Meca I acaben d'unir forces amb un senzill que promet moltíssim esperem que això vagi a més col·laboracions és Piki, aquí tens Sega Bodega amb Judy Line

un projecte que bé que se n'havia parlat des de fa molts i molts anys, concretament des de l'any 98 quan sortia a la llum el Ray of Light, un dels treballs més aclamats de Madonna. Era doncs aquest projecte anomenat Veronica Electronica, que és un recopilatori de remescles de temes d'aquell àlbum i incloent també aquesta cara B, que de fet és una demo d'un tema anomenat Gone, Gone, Gone. I seguim aquí a Electricitat amb música que s'ha publicat recentment i bé, aquest fa ja uns mesos que es va publicar, però és l'artista dels Estats Units, Tatiana, ens entregava un doble treball, així com un deluxe version del seu treball del 2024, anomenat It's So Over, és el nom d'aquest deluxe, i inclou aquesta gran remescla del tema Birds of Prey a càrrec de Gabe Guernsey. És Tatiana, Birds of Prey, Gabe Guernsey Remix.

Escoltava, és una col·laboració entre la formació de Los Angeles Sextile I la cantant de Savages Jenny Beth, amb aquest push-ups inclòs dintre Yes Please, és el darrer llarga durada dels californians Sextile, com dèiem. I ens anem al Canadà per escoltar un dels nous senzills que ens entreguen els Blue Hawaii, és aquest Tan Lines. Seguim amb més pop electrònic.

Scratchy des all nom dal dre llargar durada dal artista Megan Remy més coneguda com a US Girls. Aquesta artista de Chicago torna amb grans temes com aquest Like James Said que obre i enceta aquest treball. I continuem amb més novetats aquí a Electricitat i ho fem amb una formació anomenada Welly que ens arriba des de Gran Bretanya amb un treball anomenat Big In the Suburbs I amb aquest tema anomenat The Roundabout Racehorse. Són Welly a Electricitat.

Moisturizer és el nom de l'esperadíssim segon llarga durada de les, la formació de la illa de White Wetlag. Escoltaves un tema impressionant, aquest Mindstud. I de la illa de White ens anem cap a Madrid, on resideixen la formació Xego. Aquest 2025 tornen amb un nou treball de música rock, No lo volveré a hacer, i tens aquest curso avanzado de perra. Són Xego a Electricitat.

Aquest any celebren 30 anys d'un àlbum que va canviar-ho tot dintre l'escena de la música independent espanyola. És ni més ni menys que Super 8 de Los Planetas i s'editava doncs un treball d'homenatge anomenat Super H, H de homenatge, al Super 8 de Los Planetas. Escoltaves la formació de Navarra Belenas amb aquesta gran versió de Jesús. I continuem amb novetats d'electricitat i ho fem amb Youth Lagoon, aquest artista estatunidenc. Ens entrega un treball bastant més animat del que ens té acostumats. Aquest Rarely Do I Dream conté temes increïbles com aquest Speed Freak. És Youth Lagoon.

escoltava és aquest nou tema de l'artista irlandesa resident al Regne Unit a Big Peak amb aquest Favorite Girl inclòs dintre 11-11 el seu darrer llarga durada I ens anem cap a Manhattan per escoltar un nou tema de l'artista Hikaru Utada aquest artista d'origen japonès acaba de treure un nou senzill anomenat Electricity aquí remesclat a través de l'artista venezolana resident a Barcelona Arca. Aquí tens, doncs, Hikaru Utada.